0: Els nostres camins. Un programa que ens ensenya a apreciar i disfrutar dels nostres paratges naturals. Alfonso Jover et convida a que l'acompanyes. Ala, agarra la motxilla i vine-te'n amb nosaltres.
1: Hola amics, de nou amb vosaltres i mitjan les ondes de Ràdio 7 vos saluda el vostre amic Alfonso Jover del grup Excursions de Retot per a gaudir d'una nova excursió per un altre dels nostres camins. Esta volta per la serra més alta de la nostra província, l'Aitana. L'excursió d'avui la començarem de la que es coneix com la Font de l'Albre. Des d'ahir, hasta el peu del cim de l'Aitana, pràcticament. Per tant, tindrem que anar en cotxe, hasta Benifallim, després al col·legi, i després per la carretera que puja al port de Tudons, hasta l'antiga base de l'Aitana, de l'Exèrcit de l'Aire. Tan pront passem els aquartelaments, uns 100 metres més amunt, a la nostra esquerra, trobarem una pista de terra que agarrarem i mos durà l'anomenada Font de l'Albre. La Font de l'Albre la identifiquem per tindre sol voltants una sèrie de cases de camps i de masos. En allí podem almorzar, carregar les cantimplors d'àvia i després, per una pista que naix a la dreta, començarem la nostra marxa. La pista va seguint per baix d'unes parets envoltada per pins, producte d'una repoblació, amb un sostre molt humit, ja que tenen en compte que és la cara nord i la considerable altura. Estem a quasi 1.300 metres d'altura. Anem acostant-se a la Font de Forata. Camonem, pujant poc a poc per la carretera, i prompte comencem a veure damunt de nosaltres les instal·lacions del radar de l'Aitana. També es divisen les antenes de les cadenes de ràdio i televisió que n'hi ha ni allà instal·lades. Motiu per el que no es pot fer esta cumbre. Es considera zona militar i no es pot pujar. Un poc antes d'arribar a la font, a l'esquerra de la pista, trobem el denominat trinquet. Es tracta d'una trencadura del terreno. S'enfona com si fora una cima, i forma una espècie de passadís que és molt paregut al trinquet on es juga la pilota valenciana. És llarga, estreta, fonda, i trobem una vegetació molt humida allí dins. És bonic i es pot atravessar tranquil·lament i es distraem un poc del camí. Poc després trobem la Font de Forata. Està situada quasi a 1.400 metres d'altura. Darrere d'ella, el cim de l'Aitana, amb unes parets que la fan inaccessible des d'aquest lloc. La vista des d'ací ja comença a ser impressionant. Totes les serres que tanquen les nostres comarques es divisen des d'allí. Predomina la Serrella, el Pla de la Casa, que tenim d'enfront, seguides per l'Aixortà. Als nostres peus, els pobles de Confrides, l'Abdet, Benifato. Després de refrescar un poc en l'àvia de la Font de Forata, molt fresca, prenem un camí que naix junt a ella mateixa. Mos du direcció a unes parets i en uns 15 o 20 minuts estarem als peus. El camí m'emprèn la pujada per mig d'un runar, per el que arribem a lo que es coneix el Pas de la Rabosa, una estreta trencaura en la roca que mos passa a la travertent. En esta part ja s'encontrem en una zona relativament plana. Està plena de trencadures. Estem en el que denominen les cimes de Partagàs. A la nostra dreta es divisen clarament les boles protectores de radars i a la nostra esquerra tot el vall en el pantano de Guadalete al fondo.

Esta part de la serra és impressionant i preciosa. El terreny totalment fracturat, segurament per algun moviment tectònic, ha format unes impressionants cimes en les que hi ha que anar en cuidado. A l'arribar-se a elles, tenim que tindre en compte que una caiguda dintre podria ser de conseqüències mortals o relativament greus. El camí discurris entre elles perquè puguen anar-se visitant. Quina més bonica que altra. Assomats allí a aquells forats d'un fondo molt negre, podem veure els arbres que naixen per alrededors i la vegetació tot deixa ombria tan forta. El paisatge, no diríem que llunar, diferent, però és molt bonic.

Després de passejar per aquests paratges disfrutant de la seva bellesa, també vos recomano que vos arribem a lo que és el borde de les parets. Des d'allí tenim unes vistes molt boniques de direcció al vall. Vall mateixa d'això està el que es denomina com la Font de Partagàs. Fa un racó molt bonic, es pot arribar en vehicle, i des d'on podríem arribar des d'on estem. Però, en fi, vosaltres, que mos ha arribat ja l'hora de tornar, ho farem pel mateix lloc que han vingut, ja que tindrem en compte que tenim que replegar el cotxe. Tornarem enrere, travessant el pas de la Rabosa, arribarem a la Font de Forata i aprofitarem per prendre l'últim trago d'aigua, i després, seguint la pista, arribem a la Font de l'Albre. Allí, si ho han previst, podem assentar-se a dinar i disfrutar de l'aigua i del clima tan bo que mos fa sempre en aquesta serra. I res més, amics, estic segur que aquest nou camí vos haurà agradat. Es pot dir que heu visitat el sostre de la província d'Alacant i un dels paratges més impressionants de la nostra província. Res més, fins a la pròxima excursió. Un salut del vostre amic Alfonso Jover.

Si vols contactar amb nosaltres, pots fer-ho a través del WhatsApp 637 62 58 72. Recorda, 637 62 58 72.